0: UIB.
1: Moltes de persones migrades que tenen moltíssimes ganes de treballar i també hi ha necessitats per part de les empreses, treballadors, però per obstacles burocràtics, de papers, crec que no se pot arribar a una solució beneficiosa per les dues parts. Hi ha una necessitat realment d'organitzar-lo, no? I de que hi hagi un model, un mapeo clar i una organització tant de qui fa què, no? I també d'un model.
0: La primera sessió del cicle es va fer el dia 15 de maig passat a Menorca i la tercera i darrera està prevista pel dia 23 d'aquest mes a Eivissa.
2: I avui, en aquest context, us volem explicar la història d'en Gaussu Magassa. Ell va arribar en Pastera l'any 2008, quan encara era menor d'edat. Això li va permetre regularitzar la seva situació molt més ràpidament en aquell moment i actualment treballa com a conductor d'autobús a Eivissa. Ha parlat amb ell el nostre company Ignasi Gras.
3: Dios, que es llegar o muerte. O sea, yo decidí, pues me voy a intentar, me voy a jugar la vida y a ver si llego. Y estuvimos tres días a la deriva y hasta una mañana llegamos a Tenerife. He muerto, pero he vuelto a nacer otra vez.
4: Ell és en Gaussu Magassa, fa 18 anys. Amb només 16 anys d'edat, va jugar-se la vida pujant en una pastera. Tot i la duresa de la vivència, diu que ho tornaria a fer.
3: Yo diría que sí, que intentaría porque soy consciente de que allí no hay futuro. Si no puedes estudiar, pues si no te queda otro remedio.
4: Els amics i familiars que ha deixat enrere intenta treure'ls del cap la idea d'emigrar clandestinament.
3: Que intenta buscar otra forma, digamos, visados, cosas así, pero en el mar es muy peligroso.
4: En arribar a les Balears, primer a Mallorca i després a Eivissa, va témer no poder-se integrar.
3: Y digo, ostras, aquí hay otro idioma, ¿y cómo voy a aprender esto? Pero también pensé, digo, como he sido capaz de aprender el español, seré capaz de aprender el catalán.
4: I de fet ja el parla.
3: Un poc de catalán, bueno, digue un mallorquí.
4: Ara espera reunir-se aviat amb la seva família, que encara és a Mali.
2: Obrim ara la crònica de tribunals. Comença el judici contra l'home acusat d'assassinar la parella Campastilla davant la filla de 2 anys.
5: La fiscalia demana 27 anys de presó per a l'acusat. El fet va ocórrer el desembre de 2024, quan l'acusat ja tenia una ordre d'allunyament de la víctima. Segons el Ministeri Fiscal, hauria convençut la dona per acompanyar-lo a recollir la nina a l'escoleta i llevar-se la polsera antimaltractament. D'un cop al cotxe, la va apunyalar 66 vegades, va accelerar repentinament i es va estavellar contra diversos vehicles amb la nina a l'interior de l'automòbil. Va ser detingut després d'intentar fugir a peu.
2: I en clau de successos, detingut un dels 5 encaputxats acusats d'agredir 3 migrants a Inca.
5: La Guàrdia Civil ha comunicat l'arrest de l'home, tot i que encara no se sap el grau d'implicació en els fets. Recordem que va ser la setmana passada quan 5 encaputxats van segrestar i agredir els 3 joves exmenors tutelats que ja han complert els 18 anys i dormien al carrer.
2: Cau una xarxa internacional de narcotràfic amb ramificacions a Eivissa.
5: 4 de les 27 detencions s'han duit a terme a la major de les Pitiüses. Els arrestats presumptament es dedicaven a adquirir villes de luxe per blanquejar els beneficis del grup criminal que operava arreu d'Espanya, Colòmbia i a la República Dominicana. Els 38 escorolls practicats han saldat amb la intervenció de 40 vehicles d'alta gamma, armes de foc i més d'un 1,5 milió d'euros entre efectiu i criptomonedes.
2: La Direcció General d'Emergències demana no confiar-se i mantenir-se actualitzat durant tot el cap de setmana davant una situació meteorològica inestable. L'EMET pronostica una situació favorable, però no descarta que un episodi de pluges i tempestes instal·lat entre la península i les Illes Balears pugui desplaçar-se i acabar deixant precipitacions intenses a l'arxipèlag. Escoltam Aurelio Soto, cap d'Emergències.
6: Bueno, pues principalmente a los ciudadanos pues le pediríamos esa prudencia y esa responsabilidad que habitualmente les pedimos en estas situaciones, especialmente en el contexto de este sistema meteorológico incierto, que aunque en un principio no está dejando mucha gran cantidad de agua en las islas, sí que estén atentos tanto a las informaciones que les vamos a ir actualizando como a la situación meteorológica ahí donde viva, porque se podrían producir chubascos intensos puntuales en algunos puntos de las islas.
2: Moment ara per la informació esportiva.
5: I l'entrenador del Mallorca ha lamentat les llargues baixes de Manu Morlanes i Antonio Roca perquè, diu, estaven realitzant un bon inici de temporada. Luis García confia també en la recuperació de la millor versió de Sergi Darder per a liderar el mig del camp.
7: Sergi Darder és un jugador extraordinari, un jugador muy, muy bueno, un jugador que